0: sospechas de antivirus, permanece en el Hospital Universitario San Juan de Alicante con un cuadro leve y episodios de tos. Piquetes informativos y manifestaciones en Valencia, Alicante, Castellón y Elche marcan la agenda del primer día de huelga indefinida en la educación pública no universitaria en la Comunidad Valenciana, que arranca mañana, convocada por cuatro organizaciones sindicales, STPD, Comisión Obreras, UGT y CESIF, con el apoyo también de ANPE. Los docentes exigen una mejora de sus retribuciones, ya que los profesionales valencianos están a la cola de las retribuciones en España y la parte autonómica de su salario no se actualiza desde 2010, según recalcan los convocantes de estos paros. Pero también reclaman actuaciones en infraestructuras, bajada de ratios o protección de la lengua valenciana, entre otros puntos. Marc Candela, del sindicato STPB.
1: Nosaltres tenim els telèfons oberts. El que volem és ja sentar-nos a negociar, però amb propostes de tots els temes, com va dir el president Pérez Llorca, de tots els temes i amb propostes concretes que puguem començar a valorar positivament, perquè el que ens proposen el que ens posen damunt de la taula és inacceptable.
0: El pasado jueves, los representantes del colectivo docente rechazaron la propuesta económica de la Consellería, una subida progresiva de 75 euros brutos al mes hasta 2029, lo que supone unos 25 euros más al mes cada año. La consellera de Educación, Carmen Ortí, no da por rota la negociación.
2: Nosaltres sí que tenim previst tornar a emplaçar-los en properes ocasions, però, clar, de moment l'urgència que tenim és que el dilluns va haver una vaga plantejada i tenim molts fronts oberts perquè hem d'intentar pues, que els alumnes que assistisquen a les escoles i als instituts pues, que estiguen atesos.
0: Los servicios mínimos fijados por la Generalitat incluyen que en segundo de bachillerato tendrán la consideración de servicios mínimos, las actuaciones imprescindibles para la evaluación final, tanto ordinaria como extraordinaria. Las organizaciones sindicales los consideran abusivos y los han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Entre las familias, la Confederación de AMPA de la Comunidad Valenciana, Gonzalo Anaya, que es la mayoritaria de las asociaciones de escuela pública, manifiestan su apoyo a esas movilizaciones. Sin embargo, desde la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la Comunidad Valenciana, COPAVA, sin embargo, no se comparte la convocatoria de huelga indefinida y se advierte del impacto que puede tener sobre el alumnado. 1:35 PM, las tormentas que han afectado este sábado a la Comunidad Valenciana han dejado acumulados de lluvias de 50,6 litros por metro cuadrado, por ejemplo, en Estubeny, en Valencia, cerca de 500 rayos. La práctica totalidad ha sido en la provincia de Alicante. Pues tras estas lluvias, la plataforma ciudadana Mar Viva denuncia una nueva ola de vertidos y aguas negras en la bahía de Alicante que han contaminado múltiples puntos del litoral y evidencian, dicen, el colapso estructural de las infraestructuras de saneamiento. Llevan contabilizados 9 episodios de vertidos desde 2025. Sol Garcines, portavoz de Plataforma Viva.
3: Aquí en Alicante hay un problema crónico de vertidos de aguas residuales sin tratamiento procedente de la red de saneamiento de la ciudad, ¿vale? Eso se debe a que la red de saneamiento pues está obsoleta, es insuficiente, no existen las infraestructuras necesarias en cuanto a estaciones de bombeo, a redes separativas, a tanques antitormenta, depósitos anticontaminación que puedan recoger las aguas residuales cuando hay un episodio de lluvia como ha sido el de ayer y antes de ayer.
0: Y es que los puntos afectados son varios, incluyen el Barranco de las Ovejas, la playa de San Gabriel, el Cocó, el Postiguet.
3: Un elemento tan fundamental como es la pradera de Posidonia Oceánica y sobre todo que afecta a dos espacios naturales marinos que tenemos en esta ciudad que son un tesoro, que es el CEC Marino Tabarca, no hablamos de la isla, que eso es otro espacio terrestre protegido, sino el CEC Marino, que son casi 20.000 hectáreas marinas de espacio protegido por la red Natura 2000 europea y el de Cabo Huerta.
0: Mar Viva acusa a la administración porque afirma que la inversión de casi 3 millones de euros ejecutada supuestamente en la estación de bombeo de San Gabriel no ha podido dar resultado alguno a la vista, dicen, de los resultados.
3: La raíz, la causa del problema son las infraestructuras de saneamiento de la ciudad, con lo cual el responsable, eso sí que quiero que quede muy claro, el responsable es el Ayuntamiento de Alicante, que es el titular de las instalaciones, la empresa Aguas de Alicante, que es la que lo gestiona con el ayuntamiento, y luego aparte están implicados tanto la Generalitat Valenciana como el Gobierno Central.
0: Mar Viva exige a las administraciones, a todas las competentes, que adopten de forma inmediata medidas urgentes para detener los vertidos y evaluar el alcance real del daño ambiental. Más asuntos. La Generalitat ha reducido por tercer mes consecutivo la lista de espera de dependencia. Cerca de 190.000 valencianos tienen ya reconocido este derecho en la comunidad gracias al plan de choque implementado por la Generalitat, según indica la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat.
4: Por tercer mes consecutivo hemos reducido la lista de espera de la dependencia, llegando a tener 190.000 personas atendidas. Y estamos haciendo un esfuerzo enorme, con más inversión, con más personas atendidas y menos espera, pese a los 4.000 millones de euros que nos debe el Estado, que también vamos a continuar reclamando lo que es de los valencianos.
0: El Consell ha lanzado una nueva oferta de 38.000 metros cuadrados de suelo industrial en el Parque Empresarial Espartal 3 de Xixona para atraer inversiones y favorecer la implantación de nuevos proyectos que refuercen el tejido productivo en Alicante. IBACE ha publicado el concurso con el pliego de comercialización. María Encano es la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio.
5: Lanzamos una oferta de 38.000 metros cuadrados de suelo industrial en el Parque Empresarial Espartal 3 de Xixona. Queremos facilitar que nuevas empresas se instalen, crezcan y generen empleo de calidad en un entorno moderno, competitivo y bien conectado. Xixona es un enclave estratégico con una gran tradición industrial y agroalimentaria y reúne todas las condiciones para atraer nuevas inversiones y seguir impulsando la economía de la provincia de Alicante.
0: El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, el IVIA, y la Generalitat impulsan un estudio para avalar el uso agrícola del alperujo fresco. Es el subproducto que se genera en las almazaras tras la extracción del aceite de oliva para así disponer de base científica suficiente y solicitar al Ministerio de Agricultura un cambio normativo que permita su aplicación directa en campo bajo condiciones controladas. El director general de la industria y cadena agroalimentaria es Ernesto Fernández Pardo y destaca que quieren avanzar con rigor técnico para que las almazaras puedan contar con una solución viable, segura y ajustada a criterios ambientales.
6: Desde la Dirección General de la Industria y Cadena Agroalimentaria hemos cerrado un acuerdo con el IVIA para impulsar un proyecto que valorice el alperujo en fresco por sus posibles beneficios agronómicos y también medioambientales. El estudio encargado nos dará los informes científicos necesarios para instar al Ministerio el correspondiente cambio de la normativa que permita su utilización. Con ello también solucionamos un problema al que se enfrentan nuestros agricultores que no saben qué hacer con estos alperujos y les evitamos el coste añadido que les supone su retirada por las orujeras.
0: La Comisión de Investigación sobre la Dana del 29 de octubre de 2024 del SCORS encara esta semana su última sesión de comparecencias antes de afrontar las conclusiones finales y la finalización de trabajos con el debate y posterior presentación del dictamen cuando se cumplirá un año de su puesta en marcha. Mañana están citados un representante de la Confederación Española de la Policía Nacional. Estaba llamado a la anterior reunión, pero no acudió el que fuera comisionado del Gobierno de España para la Reconstrucción, José María Ángel, y el actual comisionado de la Generalitat para la Recuperación, Raúl Mérida. Ya por la tarde será el turno del director general de Calidad y Educación Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente, Jorge Blanco. El Ayuntamiento de Valencia regulará los fraudes en el padrón municipal en la nueva ordenanza de convivencia y civismo ante el incremento de casos de empadronamiento fraudulentos que se han detectado en los últimos meses. Se ha trasladado a la Fiscalía hasta 15 supuestos de fraude en el trámite del padrón, 11 con certificados falsos y otros 4 de supuestos contratos falsos. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha solicitado al Gobierno de España una reunión para avanzar en la rehabilitación del barrio de San Antón tras la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Ruz destaca la necesidad de hacer efectiva la construcción de los 4 edificios de San Antón, que supondrán 328 nuevas viviendas. El Ayuntamiento de Valencia ha celebrado la primera reunión de coordinación de servicios municipales con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto para organizar y ver las necesidades del dispositivo municipal en el punto de visión del eclipse, así como las posibles necesidades del resto de la ciudad. Valencia es una de las ciudades donde se podrá ver en su totalidad. Comenzará a las 7:30 de la tarde. De la página de sucesos, la Unidad de Familia y Mujer de Policía Nacional investiga la violación de una joven de 18 años ocurrida en la madrugada del sábado en la zona de la Marina de Valencia. Según fuentes de la Policía Nacional, a las 4 de la madrugada, una joven de 18 años habría sufrido esa agresión. Los primeros en llegar fueron los agentes de la policía local. De momento, no hay detenidos. En Orihuela, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 52 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación tras asaltar a otro en un cajero. El detenido ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia de la localidad de Orihuela. En los deportes, el Elche y Deportivo Alavés empataron a un gol en un duelo intenso. Tienen los detalles Nacho Andreu.
7: Reparto de puntos en el Martínez Valero. La lucha por la salvación acabó con un empate a uno entre Elche y Alavés. En una primera parte donde nada sucedió, los dos equipos se lo dejaron todo para la segunda, donde Tony Martínez adelantó al Alavés de penalti en el 51, una pena máxima que fue cometida por Febas. Álvaro Rodríguez lograba 20 minutos después y de cabeza en el 72 la igualada, estaba siendo el mejor del partido. Y en el conjunto ilicitano tuvieron un poste en el 90 para cambiar el sino del partido, pero lo justo fue el reparto de puntos. Eder Sarabia es técnico del Elche.
8: Y luego al final pues también hemos podido perder el partido, entonces bueno, si no puedes ganar, no perderlo. Un punto puede ser bueno y eso, sumamos y seguimos mirando para adelante.
7: El Elche suma 39 puntos y se sitúa en la posición decimotercera.
0: El Valencia juega a las 4 y cuarto esta tarde en San Mamés ante el Athletic de Bilbao. Y en baloncesto, la pívot Agua Fam del grupo femenino señaló que deben estar muy contentas con el trabajo realizado tras la victoria por tan solo un punto ante el Spar Girona en el partido de ida de las semifinales de Liga Femenina.
9: Debemos de estar muy contentas con el partido que hicimos. Sí que es verdad que al final perdimos un poco la ventaja esa final, pero bueno, hemos intentado pues tener esa misma confianza en ese entrenamiento, vamos con las mismas ideas, vamos con la misma energía, con las mismas ganas y esa ilusión de poder conseguir ese título y esa clasificación para la final. Sí que es verdad que tuvimos poco acierto, pero creo que tenemos que seguir pues tirando, confiando cada una de nosotras y asegurándonos que si jugamos como jugamos la otra vez, seguramente hayan opciones.
0: El Palau de la Música de Valencia ha acogido esta mañana un evento encabezado por la Orquesta Médica Ibérica, un concierto en beneficio de la Asociación de la Comunidad Valenciana de Esclerosis Múltiple. Y ahora toca de Dalta Baix.
10: En temps de primavera, molta cirera i poca cullera. I a les 2 menys quart cada diumenge, de dalt a baix, per a la bona gent. Des de Castelló de la Plana, Alacant i València, creuant les zones valencianes com un vaixell blanc, de dalt a baix, amb Yolanda Martínez. Què tal? Com estem? Benvingudes i benvinguts a De dalt a baix. Cura el pit i les esquenes. La música, la tradició i el paisatge es donen la mà en el programa d'avui. Viatgem fins a un racó de la Safor de carrers moriscos i marxa al Mediterrània. Conversem amb els Ramonets, que estan d'aniversari. Ja són 10 anys als escenaris i ho celebren amb un bon festival. També recordem la devoció del segon diumenge de maig amb la Mare dels Desemparats i ens deixem portar per la literatura i les cançons en l'última jornada de la Fira del Llibre. Comencem. Obrim la finestra al Conta'm que vull saber. Descobrim un trosset d'on vivim, del que som i del que ens rodeja. A tocar del Mediterrani, entre Marchal, Tarongers i carrers d'herència morisca, hi ha una ciutat de la Safor on la tradició encara forma part del paisatge quotidià. Un lloc amb dunes naturals al costat de la mar, mercats a l'aire lliure i un dels ravals més característics de la costa valenciana. Parlem d'Oliva, una ciutat marcada pel contrast entre el barri antic i la costa, entre la tranquil·litat i l'activitat constant d'un poble.
11: Oliva té un encant especial perquè pues, continua sent poble dins de totes les coses precioses que té i la familiaritat, sobretot ací dalt en el centre històric.
12: Té una costa de 8 quilòmetres, quasi 9, de platja d'arena fina i això marca molt la diferència. I tenim també muntanya, con lo qual estem en un poble molt agraït a nivell del paratge natural.
11: De vegades anem a viatges a pobles i ens fem fotos en llocs que al fi i al cap no tenen cap encant. I Oliva, si tu buscares en cada carrer, trobaries una portalà, un pernet, un algo amb fotografiar-te i seria preciós.
12: Queda una paret, que és el castell de Santana, és prou emblemàtic, és una llàstima que queda poc, però bueno, les ruïnes que queden però són molt emblemàtiques d'Oliva.
10: I és que a Oliva el calendari cultural no para. Se celebren quasi un centenar de festivitats i, com no, el Dia del Porrat i les Calderes, una jornada gastronòmica molt popular on l'arròs amb fesols i nap es converteix en punt de trobada.
11: Què no trobaràs en Oliva? Moros, falles, festes religioses,
13: Así si vols festa, a tota hora estàs a punt. I de cultura i de gastronòmica, pues superbo.
14: El porrà són les calderes de Sant Vicent, que es fan en el barri de Sant Vicent, i també és molt popular. Damunt està molt bo.
15: Sí.
14: I és en hivern i calfa molt i està molt bé.
13: També el dia de la pebrera farcida, que també es fa un certamen, que és típica d'oliva, encara que molts se la vulguin atribuir.
10: Celebren la setmana del figater i de la cullera de l'entrepà creatiu o de la carn i el vi. També hi ha celebracions molt pròpies, com la baixada del Bullent, una travessia festiva pel riu, on embarcacions fetes a mà recorren la marxal de Pegoliva entre disfresses, humor i música. I avui el poble combina aquesta vida cultural amb una realitat cada vegada més internacional, marcada per l'arribada de residents estrangers.
14: Una oferta molt interessant de cultura i és per atraure el turisme fora de la temporada d'estiu, anem a dir, perquè també s'organitza una fira internacional d'art i n'hi ha també mostres d'artistes i d'exposicions de tot associacions culturals. I això està durant tot l'any.
13: Algo tindrà Oliva, que està posant-se molt en valor, no sé si això va en contra nostra un poc, perquè està colonitzant-se per estrangers, sobretot este centre històric. Hi ha tendetes de molt d'encant, però sí que és veritat que malauradament pues va perdent-se.
10: Oliva no és només platja ni només història, és un lloc on encara es viu amb calma, les festes continuen omplint els carrers i el Mediterrani no és només paisatge, sinó una manera de viure.
16: Obrim el micròfon a la cultura amb una conversa amb ànima i arrels. Una veu convidada amb una mirada pròpia.
10: Hi ha projectes que naixen quasi com un xoc i acaben convertint-se en una part importantíssima de la vida de molta gent. Els Ramonets porten ja 10 anys fent rock, però no un rock qualsevol, un que uneix generacions, que sona a casa, a escola, a la carretera, i que ha crescut amb tota una xicoteta gran família al seu voltant. Ara celebren aquest camí amb una festa molt especial, el rock al Parc Alboraia, el 16 de maig. I avui ens acompanyen dos de les seues veus i guitarristes, Robert Fort i Ferran Martí, per parlar de música, de records i de tot el que no es veu damunt de l'escenari. Bona vesprada, xics, com esteu?
17: Bona vesprada, molt
18: bé.
17: Hola,
18: bona vesprada.
10: 10 anys no són poca cosa. Si tanqueu els ulls un momentet, què vos ve al cap quan penseu en tot este camí?
18: Ho ha sigut molt ràpid tot. O sea, és que començarem així en plan broma, anem a fer això, i de repente estem així ja. És que és molt de temps, però passa molt ràpid. I més en tot el que ens ha passat.
17: I ha crescut tot, moltes coses, molts projectes paral·lels, i... Ostres.
10: Clar, és que en sols 10 anys haveu fet...
17: Hem fet tot.
10: Com si fos un sector, el m'ha dit un sector, el sector dels Ramonets.
17: Sí, sí. De fet, hem fet hasta d'obrers.
18: Sí, sí.
17: Robert i jo hem fet d'obrers i tot. Sí, sí.
10: Heu volgut, parlem ara del rock al parc, heu volgut que siga un festival que siga obert, un familiar i moltes activitats. També és com una manera de dir, no?, que Ramonets, que és molt més que música, i ho heu demostrat estos 10 anys.
17: Sí, fèiem el 10 aniversari i nosaltres sempre les botxeries sempre ens han...
10: Pues va a la marxa.
18: Sí.
17: Com n'hi ha molta estona en furgoneta, sempre deixes volar un poc el cap i diguem, fem un festival pa... I ja, va, no. I va, no, és de, anem a fer-lo. I així no funcionem. Funcionem un poc per en inconsciència. Però nosaltres volem fer-ho sempre en que fora tot rocker. Tot el que n'hi hasca tinga que veure algo en el rock. I Boris és cares dels pares, dels nanos, com repliquen després que venen els pares, és que vull dir que no se tenen que dutxar i ara no se vol dutxar, que ja vos val. Tot això,
10: els nanos, culpables.
17: Se ho agafen molt en sèrio, els nanos.
10: Parlant de la trajectòria i de tot el que esteu traient per a este 10è aniversari, heu revisitat les vostres cançons amb altres artistes, encara queden moltes per descobrir.
17: Sí.
10: Això també és com una forma de mirar-vos com des de fora, no? De veure tot el panorama musical que n'hi ha hacia a la Comunitat Valenciana.
17: Sí, de fet és que fa un any que hem tret un disc. Vull dir, era... Però com... 10 anys, doncs què fem? I Robert vingué, i si fem un disc de versions? Que sempre ho havíem tingut ahir de convidar altres artistes i s'hem tirat a la piscina, ho hem fet, ja ho hem fet.
10: A nivell personal, alguna que hagi dit, ostres, és que hem aconseguit això, eh?
17: Personalment, que ixa no ha eixit encara. Ixa és l'última.
10: Hauran de veure les vostres xarxes
17: per
10: saber.
17: Però jo puc dir el nom i ja està, jo crec. Però és l'última, és l'última, és l'últim que cierre. I clar, són grups que jo m'he criat escoltant-los. I clar, de repente estar en esta persona ficant-te veus. I després, cançons... Clar, no vaig a dir ninguna és millor que l'altra, perquè n'hi ha 10 artistes, però sí que és de veres que impactar-nos mogolló, a mi personalment, la de la Maria i Miquel Chill.
18: Miquel Chill, jo, mira, tornava al cotxe després de l'estudi i anava jo sol i anava, no plorant, però quasi emocionat, perquè dic, ostres, és que va quedar espectacular.
15: Fent tot este repàs que hem fet de la vostra trajectòria, què és el que vos agradaria que quedara de Ramonets, més enllà de les cançons, que això sempre va perdurar?
18: Simplement que algun nano de la Rockacadèmia o que has que escoltar Ramonets o sea, que facin grups de rock, o sea, seria... O sea, veure algun nano que ha vingut al campament o veure-lo que trenta un disco o tal, pues seria...
17: Sí, que d'ací 30 anys vinga a esta casa a contar, jo comencé a tocar perquè m'apuntaran un campament de Ramonets.
15: Seria bonico,
17: eh? Això seria, sí.
18: Jo estic plorant, ja. Sí.
17: Això estaria guai.
15: Doncs a mi aquesta idea de compartir, de celebrar, però també de recordar, els Ramonets ens conviden al Rock al Parc, anem a recordar-ho, el 16 de maig a Alvora. Hi ha una cita que va molt més enllà de la música, com hem comentat. Així que, xics, gràcies per estar avui amb nosaltres, amb els micròfons de Daltabaix, i per estos 10 anys de rock, que ja formen part de moltes vides, i per molts més, que ens veiem en el festival
17: de
15: l'aniversari dels 20 anys.
17: Exacte. Vindrem.
15: Doncs pues moltes gràcies per
17: descobrir-nos. Gràcies. Adéu. Vingau el dia 16.
18: Adéu.
19: Si vols escoltar l'entrevista completa a qualsevol hora des de qualsevol lloc, pots fer-ho al web i a l'aplicació de RNE Audio. Dins de l'apartat de territorials, busca els informatius de la Comunitat Valenciana. Endinsa't a un altre ritme amb els nostres protagonistes.
20: Obrim les portes a les paraules, que són casa nostra. Descobrim com fer del valencià una llengua encara més viva i rica amb Imma Cerdà, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
15: Avui, segon diumenge de maig, és dia de festa i de celebració a València Ciutat. Imma, bon dia de vesprada.
21: Bon dia de vesprada, Yolanda.
15: Conta'ns.
21: En efecte, avui se celebra la festa de la Mare de Déu dels Desemparats, una de les més populars de la ciutat de València. La seva advocació completa, Mare de Déu dels Foix, Innocents i Desemparats, té una història molt bonica darrere i comença amb un sermó. El 24 de febrer de 1409, el pare Jofré, un frare mercedari, anava a la catedral a oir missa i es troba una imatge terrible i, per desgràcia, massa freqüent. Un pobre foll, un boig, sent atacat per un grup de gent. El pare Jofré s'hi interposà. Hi ha un quadre commovedor que pinta Sorolla de jove que mostra l'escena. Els convida a buscar-lo per internet i a gaudir-lo en persona, en poder. Com els dic, el pare Jofré, trasbalsat, feu un sermó per esperonar els gremis de la ciutat a construir el que fou el primer hospital psiquiàtric d'Europa, dedicat a foix, orats e innocents, en l'espai on està avui el Movim, al carrer de Guillem de Castro, i que fou el germen de l'actual Hospital General de València. La talla de la Mare de Déu té una història un poc més imaginativa. Diuen que tres àngels, disfressats de pelegrins, s'avingueren a esculpir-la en només tres dies. Quan, al quart dia, obriren les portes del taller, es trobaren la imatge actual, però els pelegrins havien desaparegut. Per això diuen que els àngels la feren. Coneguda popularment com la Geperudeta, la Gepa té darrere una història prou més prosaica. És el resultat d'haver passat de l'estat de decúbit supí, és a dir, gitada amb l'esquena tocant terra, a dempeus. Amb la qual cosa el cap queda avançat al tors, perquè quan estava agitada, estava lleugerament incorporada. Fent del defecte virtut, avui veiem aquesta inclinació com una mostra de la voluntat d'emparar les dues criatures innocents que es cobreixen sota el mantell. Que tinguem molt bon dia, en especial totes les empars, desemparats, empar i amparo de la nostra terra.
20: Parem l'orella des dels avantpassats fins a les noves tendències. Una mirada sonora amb context i sentiment amb el musicòleg Josep Vicent Fregina.
15: Avui és l'últim dia per descobrir les novetats editorials als jardins de Vivers a València i ho fem, com no, amb els nostres auriculars particulars. Fregina, bon dia de vesprada.
22: Bon dia per la vesprada. Aprofitant que acaba la Fira del Llibre, avui dedicarem l'espai a les relacions entre música i literatura.

0: Escoltàvem Llegir el tirant, de Toni de l'Hostal i les Medeus, inclòs al seu disc Moatos les Valencianes, una exhibició de melomania deliciosament gamberra i iconoclasta. En aquest cas, la música és una apropiació del Lucky Man d'Emerson, Lake and Palmer. Són moltíssimes les cançons inspirades en llibres i si ens posem a anomenar exemples, no acabaríem mai. Una mostra només. De 1984, de George Orwell, han agafat idees David Bowie, Radiohead, Muse, Coldplay, Placebo, Marilyn Manson, Alan Parsons o Arctic Monkeys. A casa nostra tenim exemples recents de sobre coneguts com La mestra de Zoo, inspirada en el llibre homònim de Víctor Labrado, o Tres de Pego, de La gossa sorda, propiciada per la lectura dels catalans als camps nazis de Montserrat Roig. Però hi ha altres de menys coneguts, com el disc Mabre salvaje de Mireia Vilar, que parteix del llibre Una hacha intercalada de Mercè Soler, la cançó El caminant, del Diluvi, inspirada en el llibre homònim de Hermann Hesse, o aquesta meravella amagada al primer disc del Arthur Caravan, L'amor és sec, i estreta d'un conte de Boris Vian. Amb ells us deixem. Gaudiu de les darreres hores de fira.
1: Un matí la boira va arribar la vall, soterrant les muntanyes i esglésies.
2: Doncs, Freixina, repleguem el guant i anem ja directes a disfrutar de la fira. Ho farem tant Jared Montes, que ha estat a la tècnica, com una servidora. Amb llibres o sense, ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt de la vida.